0: Teva atenció, sisplau, quali 1, 2, 3, 0, destinació
1: Calgary,
0: a la que havia dit a la Lluís Espanyol, marcaran el primer lloc.